0: Herrera en COPE.
1: Estar informado. Aquí el deporte se vive
0: y se debate.
2: Lamine es el gran protagonista, aunque hay que quitarse el sombrero con Oyarzabal.
3: Y hoy desde el minuto uno iban con ganas, mordían, presionaban.
4: Yo me niego a pensar que este equipo, por muy desequilibrante que sea Lamine Yamal, necesita del mejor jugador para ganar a Cabo Verde, Arabia Saudí.
1: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
0: Con Juanma Castaño.
5: Vive mega cerca el partido con el mega ahorro de un 15% en todos los televisores LG, Samsung y TCL de 48 pulgadas o más, canjeable en un cupón que te renta un montón hasta el 5 de julio.
6: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
7: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
8: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
9: La información y el entretenimiento sin complejos.
10: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
11: Este verano, Telecinco a todo color.
12: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
1: Verisur.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Comunidad Valenciana.
1: Estar informado.
13: La última cifra oficial de víctimas del doble terremoto en Venezuela es de al menos 235 fallecidos y 4.300 heridos. Y es que la comunidad venezolana en nuestra tierra es enorme y muchos de ellos viven una situación de angustia al no poder localizar a sus amigos o a sus familiares. Las iniciativas para recoger ayuda ya están en marcha. Por ejemplo, en Alicante, Miriam Álvarez es la presidenta de AMASBE.
14: Primeros auxilios, lo más interesante porque se cayó un hospital, pero los que están por recibir tienen nada, no tienen un paquete de algodón, no tienen una gasa, alcohol, betadine, nada de eso. Entonces, la misma gente, las mismas personas están curando, poniendo un apósito, lo que sea, con la gente que está tirada en el suelo.
13: En Castellón también se movilizan. Luis Méndez es presidente de Asobecas, la Asociación de Venezolanos en Castellón.
15: En realidad estamos haciendo énfasis de que se recolecten productos no perecederos, especialmente enlatados. Estos productos son fáciles de ingerir, aparte son súper costosos en Venezuela, ahora mismo hay agotamiento, hay una ruptura de stock de productos de primera cesta básica, en este caso son los enlatados, son prioridad.
13: Bienvenido a Herrera en COPE, Comunidad Valenciana, soy Borja Rodríguez y hoy damos amparo, damos cobijo a esos miles y miles de venezolanos que viven con nosotros en la Comunidad Valenciana. Está con nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, la Asociación de Venezolanos, y está con nosotros ahora la presidenta, que es Naira Ortiz. Naira, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
13: ¿Cómo os sentís? ¿Cómo estáis viviendo esta situación, toda la comunidad venezolana en la Comunidad Valenciana?
16: Bueno, lo estamos viviendo bastante preocupados, con mucha... O sea, estamos muy desesperados porque no sabemos realmente lo que está pasando allí en este momento. Sabemos que hay personas que están desaparecidas, miles de personas desaparecidas y miles de personas muertas también en esta grave noticia que nos han dado yo lo supe a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada, hora española, hora venezolana, allí eran como las 8 de la tarde. Fue bastante fuerte, ten en cuenta que fue de 7.3 el primer terremoto y el segundo terremoto fue de 7.1.
13: Naira, ¿cómo te llega la comunicación y cómo te enteras? ¿Te llaman por teléfono?
16: Me llaman por teléfono a las 3 de la mañana.
13: ¿Pero quién te llama? ¿Te llaman desde Venezuela?
16: Me llaman desde Venezuela, correcto.
13: ¿Desde qué punto?
16: Desde Caracas.
13: Caracas ha sido afectado, o sea que las comunicaciones...
16: Caracas es una de las partes más afectadas de Venezuela.
13: Y en ese momento la comunicación sí que estaba funcionando. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Quién te llama?
16: Me llama una amiga y justamente en la parte donde no está afectada, pues ella me llamó. Pero la parte que está afectada, por supuesto, no hay comunicación. No hay ni luz, ni hay ningún tipo de comunicación, porque está totalmente todo caído. pero ella me llama de otro punto de Caracas.
17: ¿Qué te cuenta, Naira?
16: Me cuenta que, bueno, no me cuenta, me grita, está muy nerviosa, Naira, está pasando algo aquí horrible, tenemos unos terremotos con una magnitud tremenda, hay muchos muertos, hay mucha gente enterrada, yo digo, ¿cómo es posible? Me dice, sí, esto sucedió a partir de las 6 de la tarde, y en unos 45, 50 minutos otro más, entonces, claro, y ella estaba muy nerviosa, ¿sabes? Yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas que están aquí también, que ya tiene, ten en cuenta que Caracas está afectado, pero toda la parte costera también afectó. Entonces, ella es de la parte de La Guaira y justamente tiene uno de sus hermanos, fue a trabajar ayer y no está desaparecido.
17: Naira, ¿conocéis a gente que está aquí en la Comunidad Valenciana que tiene familiares o amigos en Venezuela que no ha podido contactar con ellos?
16: Ella es una de la que te estoy comentando. Ella está aquí y ella me llamó, yo la llamé a ella y le pregunté que cómo estaba, y entonces comenzó a llorar y me dijo, bueno, tengo a mi hermano desaparecido desde ayer, porque su hermano trabaja en la parte marítima, y yo dije, no puede ser, y me dijo, sí, tengo a mi hermano desaparecido, no sabemos nada, no puedo saber nada porque todo está incomunicado.
17: Y fíjate, Naira, anímicamente la situación del país, la que es, y además ahora este duro golpe, la verdad es que durísimo golpe.
16: Es un duro golpe porque nosotros ya venimos desde la parte política, ya venimos con problemas, como ustedes lo saben ahora mismo, y bueno, y ¿qué te puedo decir ahora que está pasando esta situación en Venezuela? Y aún sabiendo bien claro que no tenemos absolutamente casi ningún tipo de hospitales activados, no tenemos ningún tipo de, de médicos, o sea, ni nada. O sea, los hospitales no están funcionando en Venezuela ahora mismo. Entonces, lamentablemente, pues las personas que están heridas, ¿cómo las van a ayudar?
17: Naira, como presidenta de la asociación, no sé si vais a poder gestionar algo desde la Comunidad Valenciana. ¿Necesitáis algún tipo de ayuda? No sé si vais a tener que hacer algún trabajo desde aquí para ayudar a la gente que esté en Venezuela o a los propios venezolanos que estén en la Comunidad Valenciana.
16: Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Nosotros estamos haciendo, primero vamos a hacer una vigilia para el día domingo, que es a las 7:30 de la tarde, la vamos a hacer en la Plaza de la Virgen, ¿vale? Y por otro lado me estoy moviendo porque van a haber muchos puntos de aquí de la Comunidad Valenciana donde van a haber recogida principalmente de comida que vamos a tener que mandar para Venezuela.
17: Pues estaremos atentos a todas estas iniciativas que nos estás comentando, Naira, para en la medida que podamos ayudar y echar un cable, pues estemos ahí todos juntos para superar este momento. Naira Ortiz, presidenta de la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana. Gracias, que vaya todo bien y mucha fuerza.
16: Gracias a ustedes por este gran apoyo. Hasta luego.
17: Te cuento también un hecho que cada vez se produce más entre los menores inimputables. Es el caso de dos de ellos, de 13 y 14 años, que han sido detenidos en el municipio valenciano de Foios. ¿Qué pasó? Entraron armados al instituto de la localidad con un machete y un bate de béisbol e hirieron de forma leve a otra menor de 13 años. Nos preguntamos por qué sucede esto y lo hacemos con nuestro psicólogo Nacho Coller. Buenos días, Nacho.
18: Hola, buenos días, Borja.
17: Nacho, ¿qué puede pasar por la cabeza de estos chavales?
18: Sí, a ver, cuando un menor entra con un bate de béisbol o con un machete en un instituto, no podemos buscar una causa única, ¿no? En psicología casi nunca existe un solo motivo para explicar o que describa una conducta, y más de un menor, ¿no? Normalmente, en estos casos, pueden confluir una serie de factores, ¿no? Que seguramente hay una parte personal, otra parte familiar, educativa, social, y luego también en el grupo de pares, ¿no? En el grupo de iguales. De esto que se decía antiguamente, dime con quién vas y te diré quién eres, ¿no?
17: Sí, sí, existe.
18: Ese punto de grupo también influye mucho, y más en la época esta adolescente, ¿no? Por lo tanto, un factor único sería un poco atrevido decirlo, arriesgado, y sería, hablaríamos de forma más correcta cuando dijéramos que hay una suma de factores que pueden hacer que confluyan en que una persona describa o una persona actúe de esta manera, ¿no?
17: Siempre nos ha influido, cuando hemos sido nosotros incluso jóvenes, ¿no?, series, películas que estaban ligadas a la violencia, y ahora mismo con los tiempos como han cambiado, el mundo digital, todos los jóvenes que vienen ahora están muy enganchados al teléfono, a videojuegos que también están ligados a la violencia. ¿Crees que puede también tener ese componente digital que les ayude a crear este tipo de situaciones, Nacho?
18: Sí, sin ninguna duda, sobre todo en perfiles en perfiles más vulnerables, ¿no?, que pueden ofrecer un guión sobre cómo actuar ante determinados conflictos, ¿no? Si yo vi una película, una serie que ante una situación de injusticia se actúa de esta manera y lo veo, pues es fácil que tome como modelo, ¿no? Pero claro, es verdad también que sería exclusivo en aquellos casos de perfiles vulnerables, porque la inmensa mayoría de adolescentes consume este tipo de contenidos y nunca será violento y no se comportará de una manera violenta, ¿no? Sí, es cierto, videojuegos, redes sociales, vídeos violentos o casos así muy mediatizados influyen en determinados comportamientos, pero hablaríamos de una influencia mínima, ¿no? En el grupo más amplio. En determinados personajes o en determinadas personalidades sí que puede influir.
19: Yo no sé si tú como profesional estimarías oportuno a estos dos menores para saber realmente las razones que les ha llevado a provocar esta situación, si sería sentarlos y analizarlos uno a uno y preguntarles y hacerle un test para saber exactamente qué pasa por su cabeza. ¿No sería igual lo ideal?
18: Bueno, sí, porque la pregunta, claro, no sería qué clase de monstruo ha hecho esto, ¿no? Porque es lo que todos nos pensamos, ¿no? Cuando ves una cosa así fuera de que uno sea más, menos profesional, periodista, dice, ¿qué monstruo? ¿Qué habrá dentro de esa cabeza, ¿no? Yo creo que aquí la pregunta tendría que ir esta de qué combinación de factores ha hecho que dos chavales de 13 y 14 años les ha llevado a pensar que entrar con un machete en un instituto es una solución, ¿no? O es una buena idea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza, ¿no? Y luego también aquí, seguramente que rascaríamos un poco y intentaríamos indagar de qué tipo de educación o qué estilo educativo tienen los padres que son los responsables, ¿no? Al fin y al cabo, son menores y, por tanto, son responsables, yo digo yo, culpables.
19: Bueno, nos quedamos con que hay un montón de factores posibles para justificar o, por lo menos, argumentar qué es lo que ha sucedido aquí exactamente. Nacho Coller, gracias por estar con nosotros.
18: A ti, buenos días.
19: Un abrazo fuerte. Llegamos así a las 12:30 del mediodía. Sigues con lo que más te interesa en Herrera en COPE. ¡Feliz fin de semana a todos!
1: Herrera en COPE.
0: Más Castellón.
1: Estar informado.
20: Ahí sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raúl Puchol i clar que sí, ens enxissen, els encanten els 26 de juny perquè és divendres, el nostre dia oficial del turisme. Estarem també amb la gent de l'Horta del Baix Maestrat i estarem en les festes de Sant Pere del Grau de Castelló perquè queden hores. Esta vesprada ja n'hi ha sarao, l'inici oficial és demà i estem dintre de la parròquia de Sant Pere per expresso deseo de su párroco Albert d'Arrufat Prades perquè visitarem l'exposició del campanar dels 25 anys del campanar i també el concurs de dibuix del campanar. Tot gira al voltant del campanar, mossèn Albert.
21: Bon dia, avui sí, exactament, en este any 2026 estem celebrant 25 anys de la construcció del campanar i, bueno, de la construcció i de les campanes, perquè les campanes van ser l'element que va fer que se posara en marxa el campanar i va ser un mes de maig de l'any 2001 i per tant enguany tot el que fem està al voltant i gira entorn del nostre campanar.
20: És que no oblidem, perquè ho parla de Sant Pere i perquè estigui una cosa lluny, no, el dilluns ja és Sant Pere, les festes comencen avui. Així en esta exposició posa 29 de juny de 2020, de 2001, Fiesta de Sant Pedro Apóstol, patrón de la parròquia Grau de Castelló, inauguració oficial de les 8 noves campanes, i ara hi programa i de més, aneu a tocar especialment les campanes en guany que farà 25 anys d'aquesta inauguració el dilluns? O...
21: Vam fer la celebració pròpia del campanar el mes de maig, ja venim celebrant perquè va ser en maig, el 21 de maig, quan se van beneir i per tant les campanes ja són nostres, direm des d'aleshores. El que va ser és que el dia de Sant Pere d'aquell any va ser la primera festa que se van tocar les campanes i per tant se va posar en marxa el campanar el dia de Sant Pere de 2001.
20: En esta exposició, després parlarem d'ella també, del concurs de dibuix i de totes les celebracions religioses de Sant Pere, però en esta exposició específica del 25 aniversari de les campanes i el campanar del Grau, que a més tenen forma de campana, està molt bé, el podran veure en les fotos de les nostres xarxes socials, també n'hi ha reivindicació, n'hi ha un titular que diu la torre campanario del Grau estarà terminada en diciembre, 53 anys després d'inaugurado el templo. No sé qui firma això, però seria algú que tenia mala...
21: No, és que el graciós d'este campanar és que va sorgir un poc quan la gent se pensava que si a esta iglesia no devia haver campanar. Va ser el projecte inicial, el tenia, però les obres quan se van iniciar, ahir diu fa 53 anys, ara són 53 més 25, no va haver diners per a poder fer el campanar i després la gent que volia tindre campanar en l'any 98, en els anys 2000, pues van conclouré la il·lusió de poder tindre un campanar al Grau.
2: I quan va prendre la comunió Esther Giner, n'hi havia campanes ja o encara no n'hi havia no. campanes? Encara no n'hi havia campanes. No. No aparenta ser tan major la tinent d'alcalde del Grau.
3: Sí, sí, sí,
2: n'hi havia campanar. No ho sé, vostè sabrà l'edat que té, fa 25 anys.
3: Tinc 30, sí, jo vaig prendre la comunió en 95.
2: Campanar. Van tocar les campanes, no se'n recorda.
3: Ah, no n'hi havia campanes, no, claro.
2: No n'hi havia campanes,
3: no n'hi havia campanes.
2: Gràcies per acompanyar-nos, tinent d'alcalde, al que és també sa casa, la parròquia de Sant Pere, i a veure quin comboi, l'exposició del campanar, l'exposició dels dibuixos de xiquets i xiquetes del campanar.
3: Sí. Per ahir estarà el dibuix del Mufí, també.
21: Sí, perquè aquell dia mos vam ajuntar els escaus i els de primera comunió.
3: I sinó que allà també, ara la miraré, a buscar.
2: La tinença d'alcaldia que ha donat suport també a esta celebració, sí, en el que va ser l'espectacle de Sarsa Teatre, que se va crear exclusivament per commemorar este 25 aniversari.
3: Ai, si no és, Alberto sap que qualsevol cosa que me demanen, nosaltres estarem ahí per a poder ajudar-los. La veritat que vindre així és com vindre a casa, i sinó que per a qualsevol cosa ahí sap que nosaltres estarem per ajudar-los.
2: Sant Pere ho tenim allà, és el dilluns, que molta gent va despistar. Les festes comencen oficialment demà, encara que esta vesprada ja tenim actes.
3: Sí, esta vesprada ja tenim actes, però oficialment comencen demà a les 12. Esta vesprada tenim la inauguració d'una exposició de Pous al carrer, tenim també el concert de la Coral Polifònica de Sant Pere en el Centre Cultural La Marina, i sinó que estarem en aquestes dues coses, i després sí que és veritat que la comissió té més coses, però nosaltres tenim aquestes, i demà ja per fi, a les 12 del matí, començarà, esclatarà el primer coet, no?, que donarà començament a les festes de Sant Pere. Té moltes ganes.
2: Parlarem ara en un instant del que és la programació del mes destacat, i les coses que la gent sempre té ganes de vindre, i al caure Sant Pere en dilluns, que quan se fan, si se fan el diumenge, si se fan el dimarts, si se fan el dimecres, jo què sé, doncs ara ho sabrem absolutament tot, però abans estem en unes dates en les que van a fer-se, s'estan fent ja coses, per exemple, el tram ja està en proves, l'any passat parlàvem del que era les obres en la façana marítima, doncs ja està molt bonico i la gent ja ho ha vist. Lo que encara no ha anat, vostè patina, mossèn?
21: No.
2: És que a banda dels carrils d'estos per patinar, ara els ha ocorrit asfaltar tots els principals carrers de la Marjal, que també se podran anar en patint, vamos, sense cap problema allí.
21: S'ha quedat finet. No eren esclots que n'hi ha.
2: Nada.
3: Pues sí, la veritat és que era una reivindicació que feia la gent que viu, els veïns i veïnes de la Marjaleria, des de fa molt de temps, i nosaltres des de que vam entrar al govern vam començar a asfaltar, portem 18 camins asfaltats en 13 anys, així que l'altre dia anàvem a veure com havia acabat l'asfalta del camí l'Obra. Estes setmanes estàvem asfaltant l'entrador a la Marina, l'entrador del Treballera número 10, també la donació des de la Plana fins al riu. A poc a poc anem fent perquè al final hi ha camins que portaven més de 50 anys que no s'asfaltaven, i la veritat que era com pujar a una atracció de feria el passar per aquests camins. I a poc a poc anem complint el que hem promès.
2: Més enllà de l'asfalt, que evidentment està molt bé perquè te fa més segur, també hi està el risc de que la gent correga més o aquestes cosetes, també hi ha un fet que tal vegada ha sigut secundari, però que a mi pràcticament me dona a posar-lo prioritari, les baranes, per denominar-los d'alguna manera, de fusta, que s'han posat perquè si algú va patinant i es tropeça, que no caiga dins de la séquia.
3: Sí que és veritat que ara l'asfaltar, pues, la velocitat dels cotxes va més ràpida, pues, anem a ficar en molts tramos ja bandes sonores per a que els cotxes no correguen tant, i ses biondes, no? I ses biondes que s'han ficat en el camí l'Obra, que el que fa que siga més segur.
2: I sense eixir de la Marjal hi ha una gran notícia. Vostè no viu a la Marjal, no? És de la Marjal, venen així? No. O tenen vostès...
21: N'hi ha bones relacions veïns de la Marjal, n'hi ha molts veïns que passen per així, i també hi ha Sant Antoni de la Marjaleria, allà estem presents també.
3: Sí.
2: Ho dic jo perquè jo toque fusta, si tenim molta fusta a la parròquia de Sant Pere, la setmana que ve deu d'obrir-se el consultori.
3: Sí.
21: Allí fem Sant Antoni, veu?
3: Sí, no? Al costat fan Sant Antoni. Una altra reivindicació, no? La veritat que este consultori se va tancar en el 2020 i porta també molts anys reivindicat per part de la gent de la Marjaleria la seva apertura. No és un consultori que se vagi a obrir tots els dies, perquè és un consultori de recolzament, és un consultori que s'obrirà un dia a la setmana i que el que ajudes a la gent major per a no tindre's que desplaçar-se així al Grau. I jo penso que la gent està molt contenta de que se pugui tornar a obrir, i sinó que és una altra cosa que al final hem vingut així per a treballar i per a complir, i és el que estem fent, complir el nostre programa electoral.
2: Però tanta gent viu en la Marjaleria?
3: Sí, en hivern no viu tanta, però en estiu podem aplegar a 15.000 persones.
2: Sí.
3: Sí.
20: A banda de la gent que viu al Grau.
3: A banda de la que viu al Grau. Bueno, sí, a banda. Bueno. Ahí ja viuen gent, però la gent va a estiuetjar a la marxaleria i poden aplicar a 15.000 persones.
20: 15.000 persones pot ser més de la població de Segorbe o la població sí. aproximada de l'Alcora, per dir...
3: Sí, no mos donen compte, però n'hi ha molta vivenda en la marxaleria i vull que això no, pues cada vivenda al millor pot haver una família o dos, entonces... Hi ha molta gent.
20: Tot això és recent, però molt prompte començaran també les obres a la tinença d'alcaldia, que també. Ja ens va dir i ens va aclarir la tinent d'alcalde, mossèn, perquè clar, quan tu dius anem a fer obra, la tinença d'alcaldia diu va fer-se un despatx en més lloc per posar més macetes, perquè mira que n'hi ha macetes, no n'hi ha una alcaldia, una tinença d'alcaldia en més maceteros que la del Grau de Castelló. No,
3: l'obra sols és en la planta baixa. Jo no vaig a reformar en ningú despatx. És una obra per a la planta baixa de la tenència d'alcaldia, que al final és per a que sigui una alcaldia més accessible. Podeu recordar, si hi ha alguna altra tenència d'alcaldia, que és una porta molt pesada, la gent que de mobilitat reduïda no pot entrar per si soles, entonces va ser una tenència d'alcaldia més accessible, més oberta i amb més espai per a la gent, per a tota la ciutadania que vagi a l'atenció a l'atenció integrada que fan els funcionaris. A part, també farem una part per a la policia local, per a que la policia local torni a estar allí les 24 hores 365 dies de l'any, i també anem a fer una part per a brigades, la part de darrere on està el terreno. La veritat és que se va fer reforma en tota la part de baix i al final és per això, per a que sigui una tenència d'alcaldia més propera, més oberta i més accessible a la ciutadania.
20: Però tan gran és la tenència d'alcaldia per tot el que ha contat?
3: Sí, bueno, pareix que no, però els professionals fan meravelles. Jo no creia que podia traure tant d'espai, però sí, anem a ampliar la part de darrere, traiem un espai més i que són estar a brigades, així que sí que s'està bé.
20: I ens queda alguna cosa més d'obres?
3: No, ja no? Jo espero que no, més obres no. Més obres no, ara sols esperar la tinença d'alcaldia, que se puga fer d'ací poc, a més l'obra no durarà molt, no plegarà 6 mesos, i que tothom pugui disfrutar-la a principi de l'any que ve.
20: Però això serà ja per octubre, almenys, no?
3: Sí, ara s'acaba. Avui he vist aquí quina empresa... ha sigut la que se quedarà en l'obra, i entre papeleos i tot allò, és que l'administració va molt lenta, més lenta de lo que ens agradaria.
20: Sí, perquè ara ningú vol fer cues i tot ho volem ràpid i digital, si és possible. No volem ni tant ni papers.
21: Que mos ho porten a casa.
3: Sí.
20: No obstant això, la gent segueix fent cua per agarrar el llibre de festes, que no deixa de ser curiós en l'època digital. Festes. Sé per exemple que el dimecres és el Paiporta, perquè és el dia dels Premis Cope Castellón, que fem a Orenes Gran Casino en el Grau, i vam tindre que estar mirant a veure si podíem fer-lo o no, o sigui que no n'hi haurà cap problema. Sí. I a la Sandemà dijous és el concert de la banda, és dir que aquests dos dies els tenim clars. La resta.
3: La resta, pues mira, començant demà en la cabalgada de la mar, l'inici de la mascleta pel matí, però per la vespre és la cabalgada de la mar, que dona inici també a les nostres festes.
21: Que per cert, suprimim la missa perquè és incompatible ja celebrar la missa i tindre la cabalgata a la porta.
3: És que tots els de missa tindrien que ir a la cabalgata.
21: Directament anem a contribuir.
20: I les campanes tocaran perquè és el 25 aniversari, no?
21: Que sàpiguen que no n'hi ha missa el dissabte perquè està la
20: cabalgata. Però jo posaria les campanes tocant el retorn.
3: Tots els dies.
20: A l'hora de la cabalgata. Inglong, 25 aniversari.
21: Pobres veïns, només es falta això.
3: Pues la cabalgada de la mar que tindrem el dissabte. Després, el diumenge per la nit, tornarem a tindre l'orquestra La Missió, que l'any passat va tindre molt d'èxit, i aquest any ho fem una víspera de festa per a que puguin vindre molta més gent. El dilluns, pues, serà el dilluns més important, així en Albert, que serà el dia del patró, el dia de Sant Pere. Tindrem la missa per el matí, tindrem l'ofrena de flors per a vesprà i la processó marítima. I jo te vaig contar tota la setmana, no?
20: Clar.
3: I maig tindrem la Torre de la Sardina, perquè de normal és el dilluns, però el de ser dilluns Sant Pere l'any passat al dimarts. Després, com bé has dit tu, tindrem el dimecres el Paiporta, que també és una nit on la gent mos entén tots junts, totes les penyes a sopar tots junts en germanor. El dijous tenim el... I m'he oblidat una cosa.
20: Una? Important?
3: Sí. Perquè, sí de l'actuació de Juan Ramón Castillo, que és el dilluns, sí, per la nit. Claro, que espera la gent major.
20: Un tributo al Titi.
3: Sí.
20: Colorines, sí, me llaman el Colorines.
21: El dia de Sant Pere.
3: El dia de Sant Pere per la nit, quan s'acabe la processó.
20: El dia de Sant Pere?
3: El dia de Sant Pere.
20: Al acabar la processó, el Titi?
3: Sí, el Titi.
20: Vale.
3: Sí, sí.
20: El món està perfecte.
21: No, si estiguéssim en Paco, el meu predecessor deia, és que no sé com poden posar coses el dia de Sant Pere. Sant Pere només és per Sant Pere.
4: Però s'acaba la processó.
3: Sí, després de la processó.
21: No, i avui en dia n'hi ha molta gent que no van a la processó. S'han de distreure en alguna cosa, això està clar.
3: No, ho hem fet, ho hem fet. De la manera que la gent major pugui anar a la processó i quan s'acabi la processó anar a veure el Titi.
4: Dimecres, pa i porta.
3: Dimecres, pa i porta. Dijous, la Unió Musical del Grau, que fan el concert sobre Ava, sí, les cançons d'Ava.
4: Chiquitita, dime por qué.
3: Després el divendres, que és un dia també molt multitudinari, que és el dia de les paelles, que cada vegada hi ha més gent que se vol apuntar a les paelles i un dia d'estos no sabrem on l'anem a clavar perquè no ens falta espai. Però bueno, farem el croquis i segurament tot el món podrà tindre la seva...
21: A la cera
3: si ens tocarà passar-nos al port. Ens tocarà passar-nos al port perquè si no, no n'hi ha espai.
4: Avui, venir allà, estaria la mar de content.
3: Sí. I ja, pues, dissabte per la nit tenim Correfox, tenim l'actuació d'Isabel Yaún i, bueno, sense oblidar-nos tota la setmana els actes taurinos.
4: Això anàvem a preguntar, estàvem així mirant i dic que és raro no parlar ni de els entierros, vaques, bous, serrins, embolats.
3: Teniu tota la setmana i el dia més important de l'acte taurino és el primer diumenge, que és el encierro de serrins, de sis bous serrins, i crec que no m'he dit res.
4: Bueno,
3: i si m'he deixat alguna
4: cosa? Tampoc era un examen.
3: I si m'he deixat alguna cosa, la programació... Poden anar a comprar el llibre de les festes, que és la programació.
4: No, n'hi ha un acte que se fa justament coincidís en els Premis Cope Castellón, per cert, que els Premis Cope Castellón,
3: pues
4: Compromiso Social, que patrocina Ambulàncies DSA, és pa Frater Castelló, però el mossèn no podrà vindre perquè està en un comboi del 25è aniversari.
3: Sí, que fem així a la porta de la iglesia. En Illes Columbretes.
21: És perquè és un acte que vam organitzar conjuntament Illes Columbretes i el Gremi de Campaners de Castelló per a poder simultanejar tocs de campana i balls tradicionals, que serà algo interessant també.
4: Mm-hmm. Algo únic, algo destacat.
3: I després,
4: si li traurem partit d'enguany a les campanetes.
3: També que assistí ben jo a Vicent Monatxera l'últim dissabte, la pujada al campanari. Vale, que la fa la colla Papainón i l'agrupació Descausant Pere, sinó que és una setmana molt completa, que si vols estar tots els dies per ahí no perdre res, vamos.
4: Bueno, almenys anem jugant. Enguany no els han contraprogramat per la puja al campanar, la podem fer quan toca, no?
21: Sí, normalment. Sí. Un any, no? És que siga el dissabte, dissabte de matí.
4: En quant a Sant Pere, què mos destaca, mossèn?
21: El dia de Sant Pere?
4: Sí.
21: El dia de Sant Pere, lo important és la tradicional celebració de la missa major. Jo crec que l'ofrena cada any té, així en tots llocs, és un acte molt entranyable per a la gent. El arrimar-se és com saludar a Sant Pere d'una manera més pròxima. La gent, jo crec que quan venen per així venen carregats de peticions, de pregàries, se nota en la cara i és un acte molt senzill, diguem, però que és molt entranyable també. Dic tant així com a qualsevol lloc, no sé, és algo que mou molt a la gent. I després la processó, que ahí pues participen un poc les també les cofradies i la gent del poble, encara que més pròpiament, diguem, és una processó a la mar. El que fem quan eixim d'ací de la església és traslladar les imatges a la barca, perquè la processó pròpiament és la que se fa dins de la mar. La processó marítima, n'hi ha la primera part des de trasllat i després la processó dins de la mar.
4: Tot això serà, recordem, el proper dilluns, que si mos va el cap i un no sabe ni en quin dia està ni en quin dia no està. Avui, per exemple, està presentant-se el Som Festival, que també celebrarà, és més de Sergio Dalma, és més de Plácido Domingo, és més de Sinoé,
3: de Los Morancos.
4: Mira, Los Morancos el segon any que venen. De Los Morancos el segon any que venen. Enguany tenim fira?
3: Tenim fira.
21: La Nòria.
3: Tenim Nòria. I tenim més atraccions, a part de la Nòria. Que ja les voleu.
21: Quan serà lo de la Nòria?
3: Serà a partir del, si no m'equivoque, del 10 de juliol.
4: Si vostè puja la Nòria també?
21: No, però... me van preguntar
3: la veritat que l'any passat va ser un èxit i este any tindrem Nòria, unes quantes atraccions més, i també tindrem el Sol Market, que l'any passat va fer que el Grau se plenarà de gent en estiu. I esperem que este any torni a ser igual o millor que l'any passat.
21: Pensé que coincidirà la processó del Carme, el Som Festival i el Marque, la Nòria, tot. I ser cap de setmana...
3: Ser cap de setmana serà, vamos...
21: Més que escala Castelló.
4: Això és un desacató. Esther Giner, tinent d'alcalde del Grau de Castelló, gràcies per apropar-se a la parròquia de Sant Pere i comentar-nos tots aquests temes d'actualitat, tant municipal com de les pròpies festes. Que vagi tot molt bé.
3: Moltes gràcies.
4: Vostè no s'escapa avui, mossèn Albert. Fins les dues, si el tenim,
21: eh? Així estarem.
1: Herrera en COPE.
0: Más Castellón.
1: Estar informado.
4: En este programa especial que estem tenint de les festes de Sant Pere en el Grau de Castelló i que és compta amb la promoció especial de l'Ajuntament de Castelló i la col·laboració de VBP, Simetria i Restaurant Mediterrània.
5: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
6: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. Remsa presenta el Tanatorio Crematorio de Vinaroz, ubicado en la calle Delta de Alebra 57, un espacio concebido para honrar cada vida con calma y humanidad. Velatorios, crematorio y oratorio multiconfesional pensados para estar cerca cuando más se necesita. Remsa, siempre al lado de las personas.
22: Renault. Diario de un viaje en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 kilómetros de paisajes. Un solo depósito y ni una sola recarga. Fabricado en España. Del 12 al 26 de junio, ven a los Renault Days y disfruta de condiciones especiales en una selección de modelos. Más información en Renault.es.
23: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
0: 16 Premios COPE Castellón. Deportes, patrocinado por Élite Cementos. Lucía Prades Ricondo, en reconocimiento a su consolidación en la élite del balonmano español, contribuyendo de manera decisiva a los éxitos del Superamara Vera Vera y de la selección nacional, recordando siempre con orgullo sus orígenes de Castellón.

0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Així estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco en un divendres més on viatgem fins a Benicarló, fins a la cooperativa agrícola ahí, a Benidorm, que a més, avui ens estem veient en una diferència, en una vistositat espectacular perquè estan d'estrena d'identitat corporativa. Suni López Fibla, responsable de comunicació, què tal?
3: Bon dia, doncs espero que l'analitzis tu també després d'explicar-la i la setmana que ve ja me contes a veure què et sembla, perquè estem vivint un moment molt especial en aquests 80 anys que celebrem com a cooperativa en este 2026. I per tant, volem presentar-vos la nostra nova imatge corporativa. Dir-te, us ho avanço, és una renovació subtil, respectuosa amb la nostra trajectòria i pensada per projectar amb més força l'identitat d'una empresa que forma part del desenvolupament agrícola, econòmic i social de Benicarló i del seu entorn des de 1946.
2: O sea, que esperéis a la gent, que no vos heu tornat locos, que de repente és supermoderno tot, sinó que al final és una evolució. Cati.
3: No, ens ho han plantejat, lo de fer un canvi radical, però no, no es tracta de canviar per canviar, sinó d'evolucionar amb sentit. I el que funciona, doncs s'ha de mantindre, però amb eixe canvi subtil. La nova marca el que fa és mantindre l'essència visual de Benidorm, però incorpora un canvi molt significatiu. Recupera el protagonisme de la B majúscula, un element que ja havia estat present en la primera marca de l'empresa, que molta gent pues, que ens puga estar escoltant pot reconèixer dels anys 80 i que reforça molt bé la solidesa, la història i el recorregut de la cooperativa. És, per tant, una manera d'actualitzar la nostra identitat sense trencar amb el passat.
2: Això també té molta força simbòlica, perquè aquesta B majúscula connecta directament en els vostres orígens, Suni.
3: Sí, i eixa és una de les claus de la nova imatge. Eixa B majúscula ens ajuda a reforçar el nom de Benidorm i de Benicarló, però també el sentiment de pertinença, la nostra història i l'orgull de formar part d'una cooperativa que porta 80 anys treballant al servei del camp i del territori. En el fons, la nova marca el que fa és parlar molt bé del que som, és a dir, una entitat amb arrels profundes, però també amb capacitat per continuar avançant.
2: I sa marca, i sa nova identitat corporativa, que ja s'ha tancat, podien dir, sa marca anterior, que ha tingut també un recorregut molt llarg i que pues, han acompanyat una època molt important de creixement ahí a Benidorm.
3: Sí, per això fas bé i no cal oblidar-la, no? La imatge corporativa anterior ha estat vigent des del 1999 fins a pues, mitjans d'aquest 2026 i ha representat una etapa clau en la consolidació de Benidorm com a cooperativa autofrutícola, però també com a empresa de serveis, hem crescut, diversificant, a partir d'aquest motor autofrutícola, que és la comercialització de cítrics i hortalisses, però també hem anat sumant el magatzem de subministraments, el supermercat, la botiga online, la benzinera i el rentacotxes, el semillero, l'àrea de transports...
2: O sigui, podem dir, Suni, que esta nova identitat també suposa un poquet adaptar-se a lo que és Benidorm avui, que al final ja veiem una cooperativa més ampla, més professionalitzada, en més àrees de servei, vamos, més completa.
3: Sí, exactament. Tu ho has dit. La nova marca el que fa és respondre a aquesta evolució de la nostra cooperativa. Benidorm, com sabeu i com anem pues, comunicant cada divendres des d'aquest espai, és una organització més diversificada, més professionalitzada i amb una presència consolidada en diferents àrees d'activitat. Necessitàvem una identitat capaç d'acompanyar, per tant, aquesta nova etapa, mantenint el reconeixement de la marca anterior, però dotant-la de més força, de més coherència i, per tant, de més projecció.
2: Però, Suni, una cosa queda clara. La imatge canvia, però els valors se mantenen, perquè Benidorm, per una cosa, destaca i és per això, per els vostres valors.
3: La veritat és que t'ha quedat d'anunci publicitari, eh?
2: Lo vendemos. Això
3: per a nosaltres.
2: Per dos síndries Benidorm i jo, venga, és un...
3: Ara en parlarem de la síndria. Però els valors per a nosaltres són fonamentals, com també la síndria. Penseu que des de la nostra fundació en el 1946 hem volgut mantindre un vincle molt fort amb el territori i, per tant, amb el que és producció d'origen. I 8 dècades després continuem avançant des dels mateixos valors que ens han definit sempre. La confiança, la proximitat, la qualitat, el compromís cooperatiu i sempre la vocació de servei. Per tant, tu has dit, al final la marca canvia, evolucione, es posi al dia, però l'essència continua intacta.
2: I aquesta essència, que també es nota en aquesta renovació de la imatge, que també arriba en un moment oportú i redó, perquè esteu en el 80 aniversari.
3: Doncs sí, perquè portem ja uns anys pensant en este restyling, en esta renovació de marca, però que siga en este 80 aniversari, doncs no és fruit de la casualitat. És una renovació que arriba en este aniversari especial, perquè és una manera de celebrar aquests 80 anys mirant enrere i

0: volviera y convocara elecciones. No era una votación vinculante, efectivamente, pero es, ¿verdad?, es la fotografía de nuestra situación. Y no te vas a creer lo que hizo el presidente. Se levantó el primero para aplaudirse a sí mismo y le siguió la bancada socialista al más estilo peronista.
1: Muchísimas gracias. Y se levanta la sesión.
0: Mientras el resto gritaba dimisión. Lo que ya sabíamos es que Sánchez no tiene respaldo parlamentario, pero tampoco lo tiene Feijóo para sustituir al gobierno. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Pues mira, que en un país normal esto se resuelve con elecciones y permitiendo a la gente hablar. Pero es que el sanchismo no es normal. Fíjate algunas de las cosas que pasan. Aparecen joyas, las de Catalina la Grande, que son un fortunón, en cajas fuertes, en una oficina del Partido Socialista y nadie sabe de dónde vienen. Aparecen señoritas de compañía en paradores del Estado para entretener a ministros en medio de la pandemia, ¿verdad? Y nadie entiende nada. Aparecen las paredes de la vivienda del que era inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de aquí de Madrid. Paredes empapeladas con billetes de hasta 20 millones de euros y no pasa nada. Hablando de policía, los buenos policías y guardias civiles mueren a manos de los narcos y no aparece el ministro responsable. Aparecen y desaparecen maletas de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid y nadie sabe nada. Aparece el líder del Frente Polisario y presidente saharaui, Gali, en un hospital militar de Zaragoza con un pasaporte falso. Oye, y otra cosa, mariposa. Aparece y desaparece el fugado Puigdemont para dar un mitin en Barcelona como si fuera Houdini. El Tribunal Constitucional transmuta en un tribunal de casación. Somos el país de la incógnita existencial de los fijos discontinuos. Hasta el expresidente Zapatero no se sabe si es presidente, expresidente o embajador plenipotenciario. Y así podría seguir hasta el infinito, ¿verdad? Es que en realidad somos el país de las sorpresas, pero más propio de un gobierno que vive en una realidad distópica.
2: Distópico, una sociedad ficticia, indeseable y caótica, caracterizada por la opresión, el control gubernamental extremo o la alienación.
0: Y no te lo vas a creer. Se han interrumpido los trenes entre Sevilla y Huelva porque la catenaria ha sufrido una caída de tensión eléctrica. Vamos, que no tiene luz. Titulares.
3: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE.
0: Lorena Fernández, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pilar.
0: Cribado neonatal.
5: Termina el plazo para reunir las firmas necesarias que garanticen una prueba del talón universal y equitativa que por ley todos los recién nacidos, independientemente de la comunidad en la que nazcan, tengan acceso a las mismas oportunidades de diagnóstico precoz y tratamiento.
0: Pensiones.
5: Hoy la Seguridad Social ha pagado la pensión de junio y la extra de verano. Son cerca de 9,5 millones de personas. La pensión media de jubilación se sitúa en 1.572 euros al mes.
0: Estelantis.
5: Anuncia ONERE que va a afectar a 175 empleados de su planta de Villaverde, en Madrid. El fabricante de automóviles asegura, sin embargo, que el futuro está garantizado.
0: Y Papa León XIV.
5: En la apertura del consistorio que se celebra hoy y mañana ha pedido a los cardenales franqueza y libertad, además de su apoyo firme, explícito y público para acompañar la firma en su servicio diario a la comunión de la Iglesia Universal.
0: Y en el deporte Movistar nos acerca ahora la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
6: Pilar, buenas tardes.
0: Bueno, me he enterado, esta madrugada juega España-Uruguay.
6: Es a las 2 de la madrugada, ponte el reloj, hora española, Guadalajara, en México. España con una victoria se asegura ser primera y le puede valer el empate, dependiendo de lo que pase en el Cabo Verde, Arabia Saudí. De la Fuente planea repetir equipo. Guadalajara, Miguel Ángel Díaz.
7: España nunca ha perdido con Uruguay en su historia. Se va a llenar el estadio de Guadalajara con capacidad para 48.000 aficionados. 6.000 animarán a la selección, también la mayoría de los mexicanos. La selección vestirá hoy de blanco. Va a pitar el partido el colegiado estadounidense Ismael Elfaz. Está percibido Pedri. Si ve una amarilla, se perdería el partido de 16avos. De la Fuente, en principio, repetirá equipo, aunque ayer no dio pistas.
6: Tenemos tres cruces más confirmados de 16avos: Holanda, Marruecos, Brasil, Japón y Estados Unidos-Bosnia. Y hoy, además del grupo de España, se cierran otros dos. A las 9 el de Francia, Francia-Noruega y Senegal-Irak. Y a las 5 de la madrugada el de Bélgica, Bélgica-Nueva Zelanda y Egipto-Irán.
0: Gracias, Corro.
8: Da igual donde estés.
9: Da igual cómo lo vivas.
10: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
11: En la misma jugada.
4: en el mismo latido.
9: Y cuando todo eso fluye,
10: cuando todo eso llega,
9: entonces sí, entonces somos una.
11: Somos una.
12: Somos un
13: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
3: Mediodía.
14: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
6: Ahí sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raúl Puchol i clar que sí, ens encanten els 26 de juny perquè és divendres, és el nostre dia oficial del turisme. Turiscope Castellón en un instant, per suposat. Però estem en un programa especial, en una promoció de l'Ajuntament de Castelló i l'acompanyament, el patrocini i la col·laboració de BPV, Simetria i Restaurante Mediterráneo. Per què? Perquè demà comencen les festes del Grau de Castelló en honor a Sant Pere. En un instant estarem també amb el patró major, Manu Peña, que evidentment estan preparant ja les sardines pel dia de la Torrà. Són els que fan possible aquesta processó marinera del proper dilluns. No oblidem que Sant Pere és el dilluns, que ja és el dilluns, que estarem a 29. Però abans, com sempre, que a aquestes hores, el primer que fem és actualitzar les notícies més properes. I per això, amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, guaitemacastellóninformación.com. A hores d'ara, la seva principal notícia és els 115 municipis candidats s'adhereixen al pla de la Diputació per a instal·lar 451 càmeres de control de trànsit. No se n'ha quedat ningú fora, afortunadament. Bona la iniciativa, per tant, que ha pres la Diputació de Castelló. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellóninformación.com. Però també volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, què tal les coses per ahí arriba?
15: Buenas tardes. Hoy viernes bajan ligeramente las temperaturas. Los termómetros marcarán máximas de 29 grados en Vinaroz y 32 grados en Castellón de la Plana. Hoy continúa el tiempo estable y cálido, ambiente soleado y cielo poco nuboso o despejado. Sopla viento moderado de levante. Mañana sábado suben ligeramente las temperaturas, 29 grados en Vinaroz y 32 grados en Castellón de la Plana. Será un día soleado con cielo poco nuboso, pero por la mañana tendremos nubes bajas con posibles brumas. La temperatura mínima será de 22 grados en la capital. Es una información de AM.
6: Agència Estatal de Meteorologia. I bé, saps que tot el que escoltes per ací ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón, on també ens pots seguir en streaming i també llegir les notícies principals que te contem. A hores d'ara, el grito de auxilio de los venezolanos en la Comunitat Valenciana. Tras el doble terremoto que deja cientos de muertos, Castellón se moviliza para ayudar a Venezuela tras los devastadores terremotos. Y el Grau se transforma con obras clave y da la bienvenida a las fiestas de San Pere. Todo eso y molt més a cope.es/castellón. A Mautersa, el concesionario oficial Renault a la provincia de Castelló, en el que són les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies més properes del dia.
3: Mediodía.
14: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
6: Estem de divendres, en un instant el nostre Turiscope Castellón, però ja sabeu que estem en un programa especial dedicat a la vespre de l'inici de les festes de Sant Pere al Grau de Castelló. És que mossèn Albert de Arrufat i Prades, que ens ha obert la parròquia perquè està a l'exposició del 25 aniversari del campanar, les campanes, el concurs de dibuix del campanar, que la gent ni s'ha adonat que el dilluns és festa local a Castelló i que n'hi ha que vindre així a Sant Pere.
16: Sí, jo crec que la gent de Castelló sí que ho sap, però com ter que els corre de que fan festa i és festa laboral, pues la gent sí que ho sap.
6: I la cofradia de pescadors ho sap, queden pescadors per fer la processó marinera. Jo cada any patisc a veure com està la cosa.
16: Lo que no sé si són tots pescadors els que deixen a portar el sant.
6: Perquè és molt important i és molt significatiu, no?, aquesta processó marinera.
16: Sí, jo crec que és el moment més important quasi de la festa. Un diamant és l'ofrena i la processó.
6: Manu Peña Sanz, patró major de la cofradia de Sant Pere del Grau de Castelló, gràcies també per vindre a esta parròquia de Sant Pere.
17: Bona vesprada.
6: I que, per cert, esta mateixa vesprada de divendres estaran així vostès perquè també ajuden a muntar tot el que és la escenografia per al dia de Sant Pere dins de la parròquia.
17: Així és. Hem quedat en els
10: en els homes que porten les imatges, bueno, la imatge de Sant Pere, i per baixar les imatges, que està, les té Albert guardades dalt, molt ben guardadetes, tapaetes, i tenim que anar a un local que té lateral, agarrarem les peanes, muntarem les imatges, ho prepararem tot, ficarem les barres i xerrarem un ratet. A veure
11: i com flors, està. I flors, no volia, sí, les flors.
10: Les flors ve la floresteria, no... No les fiquem altres.
11: O sigui, que la imatge de Sant Pere no està en la parròquia?
10: Sí, sí, sí.
16: No, no està dins la iglesia, perquè és la imatge que traiem en processó, no és la que està a l'altar, és una especial que se processona tots els anys. Mm. És no. Molt bonica, la imatge de Sant Pere, sí, és molt, molt bonica.
11: No mos ha caigut mai, no?, dins la mar, ni...
10: Gràcies a Déu, no. Li apretem bé el tornillo... Mm. I aguanta.
11: Per als mariners, què significa Sant Pere i què significa el que es viurà el dilluns, Manu?
10: Pues la veritat que mai m'ha faltat gent per treure Sant Pere. Quan sempre, ara que en la tecnologia que tenim, fem un grup de WhatsApp i no sé què som, si som 25 o 30, una animalada de gent. Tindran que fer 3 o 4 turnos perquè, home... És veritat que tots mariners no ho són, però tots són del Grau, que senten este atractiu per les festes patronals i tots volen col·laborar d'una manera o altra, i per això sempre no m'ho falta mai gent.
11: La barca sempre és la mateixa, la que du a Sant Pere? O...
10: No. Cada any ve per unes coses o per unes altres. N'hi ha barques que... Jo quan falta un mes fem una crida i diem les barques que vulguen... apuntar-se per aixir a la provessó, que m'ho diguen, i farem una llista, em fan falta 5, i la veritat que sempre pleguem justets, o sigui, no, ahir sí que no me'n sobren, però tots els anys, patint i malaint, les 5 barques ixen. Tots, el problema és que tots volen portar una imatge, i imatges soles n'hi ha dos, està el Carmen i Sant Pere. Després n'hi ha una altra barca que du a les autoritats, la primera de totes, de la provessó porta la creu, i l'última, la banda de música, no anem a deixar-la en terra.
11: Clar, i tots vinga la flor, també.
10: Molt bé.
11: Claro. Si algú volguera pujar a la barca, això és obert o només és... Però des de la costa se veu molt bé.
16: Sí, més bé. És més segur.
10: La veritat que està una mica complicat, perquè cada vegada, des de Capitania, i me pareix correcte, restringeixen més el número d'ocupants a un barco, justament per això, perquè no passa res. Perquè si n'hi ha, no és el mateix, si n'hi haguen 50, que n'hi haguen 150. Tot més controlat, més ordenat. Gràcies a Déu, que jo recorde, en la provessó de Sant Pere no ha passat mai res.
11: I com arriba la cofradia a aquestes festes de Sant Pere?
10: Pues bé, la veritat que enguany vam començar l'any en xinera a Montové. A Montové ha sigut un any bo de captures i de preu, que és l'important. I la veritat que, ojalà, encara quede mig any, però no vull dir números, però amb un to millor que l'any passat.
11: Pues crec que és la primera vegada en molt de temps que veiem optimista al patró major de la cofradia de Sant Pere del Grau.
10: Bueno, pues alguna vegada me tocaria. La veritat que sí, la veritat que enguany s'ha portat bé les captures, senyal de que el caladero, en les mesures que s'han pres, s'està repoblant i tot funciona bé, sobretot el que t'ha dit abans, el preu. A uns no els agradarà que vagi a aquest preu, però bueno, perquè la roda rode, té que haver un equilibri.
11: Sense cap dubte. Però si encara tindran raó estos d'Europa que els han criticat tant, Manu.
10: Bueno, ja veurem. Quan acabe tot, però de moment la veritat que les captures estan bé i els preus mos acompanyen, o sigui... Tot està molt bé.
11: Sardina ne tindrem per al dia 30. Recordem que el 29 és dilluns, per tant, aquest dia tot el protagonisme el té Sant Pere, però la torrada de la sardina la tindrem el 30, el dimarts.
10: Muy bien. El dimarts és la torrada, i sí, per supost, tindrem els 2.000 i pico quilos, que, no, perdó, 1.700 quilos, que fan falta per la torrada, i ho torrarem, i que mos acompanya el temps... i a disfrutar, a gaudir d'aquest dia.
11: Per a molta gent és l'únic dia que poden apropar-se a les sardines, que fa una olor, això, va tornar en casa, això és increïble. Això és increïble, n'hi ha que aprofitar-se.
16: Hi ha gent que li agrada.
11: No, sí, crec jo, però que no és un producte, una sèpia, un llangostí, una galereta...
10: Sí, la veritat que a casa...
11: Això en casa sí, però la sardina a casa...
10: A casa...
16: És més de torrada allí
10: a l'aire lliure. Sí. Enguany és en dimarts, no és festa, però bueno, esperem que la gent igual reaccioni i vingui, com tots els anys, i omplim la llotja de gent.
11: N'hi ha que apropar-se i punt. N'hi ha que pagar algo?
10: Nada, nada. No res. A més, la gent ja sap que va munt tot ràpid. Mm-hmm. Tenim amunt tot torraores i amunt tot gent torrant i és super, super ligero. O sigui, no n'hi ha que fer... La gent fa cola, però és hasta que obrin. Un camí se fa a l'hora en punt, la cola fluix amunt tot ràpida.
11: Seguís mantenint-se este dia de la sardina, no?
10: Sí, per supost. Mm-hmm. És un dia memorat per la cofreria que fa, no sé, els anys que se fa lo de la torrà. Abans sí que és veritat que fem molts més quilos, la gent ara, per lo que sigui, pues no és que no li agrada tant, pues tenim més de tot i potser no acudis tant, però encara seguim torrant 1000 i pico quilos.
11: L'any que ve també se farà, ho dic jo, perquè n'hi ha que fer remodelació a la part de la llotja, no? No tenen que fer pues, allí algunes reformetes, esta gent de l'autoritat portuària? O...
10: Sí, estem en ello. El que no sabem encara, quan començaran les obres, bueno, pues si mos agarren en obres, ho farem a un altre lloc.
11: Però fer-se se farà. És que vostè no sé si ho sap, el gel és molt important per als mariners. Jo és que me torno loco, no ho pensava. Van a fer-los una fàbrica de gel, fàbrica de hielo.
16: Per a conservar el peixet.
10: Sí, no sols per als mariners, també per als compradors. Si no tenen clar. Gel, els compradors, un gran majorista que ve i compra 1000 i pico caixes de peix, té que ficar-li gel. Per portar-se-la a Saragossa, a Barcelona, a Madrid, a on sigui.
11: Hi ha gent que ve i s'endú 1000 caixes.
10: Ai, claro. Ai, clar,
11: suposo. No ho sabem.
10: Majoristes, la pescatera potser en dos, un en té prou, però hi ha gent que compra pa merques i s'endú una quantitat, s'endú un tràiler.
11: Per cert, que ara també el peix s'envasa, venen peix envasat.
10: Ah,
11: en bandejetes, sí.
10: A nosaltres no, a nosaltres és fresquet. No,
11: en supermercats que per cert compren a la llotja del Grau.
10: Bé, me pareix estupendo. La qüestió és que venguen...
16: Després fan ells el que volen, el compren de la llotja i després el tracta com
11: ve. No, però és curiós, és que estan desapareixent fins i tot les pescateries dels supermercats i ara ja te ho fan en bandejetes, sí.
10: Bueno, estarà, no ho sé, més conservat, al buit, no sé com ho faran, la veritat, però bueno, la qüestió és que la gent menja peix que és molt saludable, no porta abonos ni porta res de cap producte, és natural i de temporada. Cada any, pues ara en estiu la sardina està bona perquè està grassa, après una altra temporada que és temps de cavalla, de sèpia, de polves pràcticament tot l'any tenim mitja sort, així està llotja que agarrem polp durant tot l'any.
11: Manu Peña Sanz, patró major de la cofradia Sant Pere del Grau de Castelló, gràcies també per compartir amb els veïns de COPE este programa especial en la vespre pràcticament laborable, perquè ja és el dilluns a Sant Pere i demà comencen les festes i gràcies per apropar-se, així que vaja tot molt bé.
10: Faltaria més.
11: Ens alegra veure-la així, escoltar-lo optimista, primera vegada. Mossèn Albert, amb el seu permís, anem a Turis COPE Castelló, que estem de divendres.
16: Molt bé.
3: Mediodía.
12: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
14: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
17: Lo que te hace falta es Fustecma.
18: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
19: Diario de un viaje en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 kilómetros de paisajes. Un solo depósito y ni una sola recarga. Fabricado en España. Del 12 al 26 de junio, ven a los Renault Days y disfruta de condiciones especiales en una selección de modelos. Más información en Renault.es.
20: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
21: 16 Premios COPE Castellón. Compromiso social. Patrocinado por Ambulancias CSA. Frater Castellón. Por ser referentes de servicio y humanidad. Pioneros en la atención y promoción de las personas con discapacidad física. Reforzando la dignidad, la autonomía y la participación social.

0: En Vinaròs actuen, en Vinaròs. És la una de la vesprada, 30 minuts i 42 segons. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Som Alberto Marco i Raúl Pujol, i clar que sí, com no té que agradar. El 26 de juny, si és divendres, hem tingut el nostre Turiscope, hem estat ja per l'Horta del Baix Maestrat, però estem a un especial perquè demà comencen les festes de Sant Pere al Grau de Castelló. Precisament divendres vinent estarem en el Dia de les Paelles i estarem acompanyant a la gent de Simetria en el seu 85 aniversari i també als companys del diari Mediterrani, perquè compartirem espai a l'edifici Simetria, mirant a la mar i escoltant la oloreta del sofregit. Ah,
1: això t'anava a dir, si ens anem a fumar molt o no.
0: No, anem a tindre pocs fums. Allí, estarem més mirant al mar. Te pareix bé el lloc? Una cosa de categoria. Estem en un programa especial previ a l'inici de les festes de Sant Pere del Grau. Ara parlarem de l'exposició del 25 aniversari del campanar, de les campanes i de moltes més coses, no? De la processó, i molts protagonistes que tenim encara així en este programa, que és una promoció especial de l'Ajuntament de Castelló i que compta amb la col·laboració de VBP, Simetria i Restaurante Mediterráneo. Però a les 2 de la vesprada i 20 minuts tenim l'informativo Mediodía COPE. Quins són els principals continguts del dia?
1: Doncs esa visió que tenim des de la província del que està ocorregant a Venezuela, en esa terratrèmol, esos dos terratrèmols que han deixat nombroses víctimes i també desapareguts i damnificats, i de cara a tractar d'ajudar des d'ací, tant avui com demà s'ha convocat de 5 a 9 de la vesprada a la plaça Maria Agustina, doncs hi ha una recollida solidària d'aliments no perecederos, de qüestions de primera necessitat per a poder manar-ho ahir al país sud-americà, també una vigília d'oració per les víctimes i damnificats en aquesta tragèdia per al diumenge a la vesprada a la parròquia de la Sagrada Família a la capital de la Plana. En un dia on també toca donar enhorabona a Francisco Javier Catalán, que ha pres possessió com a nou comissari principal cap de la policia local de Castelló.
0: Ara ja és oficialment.
1: Ara ja és oficialment. No sé quant de temps han portat ahir.
0: No sé, 8 anys, 6 anys.
1: Bastants.
0: Abans estava a Borriana.
1: I una denúncia que ens arriba des del sindicat de metges de la Comunitat Valenciana, del CERMS, d'una situació d'inseguretat, vàries realment, que s'ha donat al centre d'atenció continuada Carinyena de Vila-real. Per exemple, un pacient en conducta agressiva va provocar nombrosos danys a mobiliari del centre, però després també una, encara més greu, de tipus personal, ja que fa 2 dies un pacient va increpar, inclús amenaçar a una metgessa que es va veure obligada per la seva seguretat a tancar-se en pany i clau a una habitació d'aquest centre d'atenció continua. I per això, des d'aquest sindicat CES de la Comunitat Valenciana, ja han demanat millores de seguretat en aquest centre d'atenció continua de Vila-real.
0: Pues el nostre suport, evidentment, també a tot el personal sanitari que velen per la nostra salut i que a voltes tenen que estar protegits ells mateixa per poder seguir endavant i per protegir la seva pròpia salut. Tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE.
2: Mediodía.
3: COPE más Castellón.
2: Estar informado.

0: Sempre tenim alguna excusa per apropar-nos a la parròquia de Sant Pere al Grau de Castelló. Aquesta vegada era fàcil, dilluns és Sant Pere. Demà mateix comencen les festes en honor a Sant Pere. Estem en la companyia de mossèn Albert d'Arrufat de Prades i hem deixat ara per al final d'este trajecte que hem iniciat a les 12:30 el fet en si, el 25 aniversari de les campanes. Tenim exposició, tenim concurs de dibuix del campanar. Tot això es pot visitar estos dies, mossèn, a la parròquia.
1: Sí, està, com tenim obert per a les misses, en hora de que estigui obert del temple, pues, estarà oberta l'exposició també per a que puguem veure-la.
0: Mm. Exposició dels xiquets i de les xiquetes, que li han canviat fins i tot els colors, la dimensió, n'hi ha de tot. O sigui, la imaginació d'un xiquet o d'una xiqueta és increïble per al campanar del Grau.
1: Sí, la perspectiva, el color, tot és molt diferent. Els ulls dels xiquets fan canviar un poc la realitat, però n'hi ha alguns que són dignes de Picasso o Dalí.
0: Hi ha que li dona més importància a les campanes, altres que pràcticament no se veuen les campanes, però bueno, són els ulls de... I ara què fareu? Donareu premis o...
1: Sí.
0: Regaleu una campana?
1: El jurat se va reunir durant la setmana i ja tenim dos premis per categoria. Dos premis per a la categoria de 5 anys, dos premis per a la de més de 8 anys i dos més per a la categoria de 10 anys, i els cridarem per a que vinguin a replegar el seu premi.
0: Mm-hmm. Premi que serà, se pot saber? O...
1: Un lote de per a pintar, per a que seguisquen cultivant, bueno, la seva afició pintora.
0: Estem com una campana avui, mai millor dit, perquè així darrere de nosaltres, la trasera que tenim té que veure amb la forma d'una campana, no sé quina de totes les que n'hi ha al campanar. I què s'ha volgut recollir en esta exposició, mossèn?
1: L'exposició conta un poc com se va fer el campanar, per supost, que partís de la construcció del nou temple a partir de l'any 1939, que se va iniciar la construcció. El campanar se va quedar sense concloure i en l'exposició és una explicació més bé de tota aquesta trajectòria que va tindre el temple des de que va estar sense campanar fins que en el 2001 se va poder inaugurar el campanar.
0: Vicent Bonachera és una de les persones que més coneix les campanes i que també ha col·laborat en confeccionar aquesta exposició. Gràcies per acompanyar-nos. El que ens ha sorprès que n'hi haguera tanta gent col·laborant i que li fera tant de comboi el 25 aniversari del campanar.
2: S'ha fet una gran, festa, no? per l'aniversari, el 25 aniversari, i nosaltres pues, hem contribuït fent una exposició intentant ficar tota la història del campanari des de que se va canviar d'església, se va muntar l'església nova, de tots els problemes que va tindre per poder-se fer el campanari, des de després van fer el que el poble, la reunió els habitants del poble se van reunir per poder intentar fer-lo, van organitzar-lo, van traure els diners, van organitzar col·lectes, van contactar en empreses a poder fer les campanes i després van muntar ja el campanari. Entonces, pues, avui, ara que ja complim 25 anys d'aquest aniversari, pues, hem fet una exposició, hem agarrat fotos antigues, les hem ficat i perquè la gent pugui veure i pugui llegir la història del campanari.
0: Mm-hmm. Se van beneir en un mes de maig, estava don Juan Antonio Resplà de Bisbe. És una de les fotos que, bueno, ens ha sorprès per allò de que feia temps que no veiem a don Juan Antonio. I l'altra la tinc darrere mateix del MUCAP. És una foto en la perspectiva de la parròquia des de la mar. Clar, la mar arribava tan a prop de la parròquia, o heu fet ahir un poc de Photoshop? Perquè veig un rocam que n'hi ha ahir, és dir, suposa que l'aigua arribaria fins a aquesta posició.
2: En aquesta època l'aigua arribava més a prop que ara. Ara pues, ja s'ha creat el port i l'aigua s'ha retirat un poquet, no? Però en aquella època l'aigua estava molt més a prop, no estava en els edificis que n'hi ha ara davant de l'església, i llavors directament se podia veure la mar des de l'església, en aquella època.
1: Esta setmana una dona va vindre que se'n recordava de com era la playa que tenia així davant la iglesia, i jo ho he sentit diverses vegades. Era una playa que estava plena d'algues marrons, seria algo que replegava la mar i ho acumulava ahí. Era una playa de pedres més bé.
0: Clar, però és que no fa tants anys quan això succedia, no? Perquè he vist també fotografies del principi de l'hotel Turcosa, quan estaven muntant l'hotel Turcosa, ahir davant hi havia playa.
2: Hi havia playa, jo me recordo que mon pare quan va arribar així, van arribar a les planes, perquè anàvem a les corbetes, perquè amb abuelo era farero. i van arribar ací, van arribar les planes, diu, vam agarrar les maletes, ens van pujar a la barca que estava super a prop i m'ho van portar les Columbretes. Diu, jo no vas visitar el Grau fins que no va passar quasi un any que va tornar de les Columbretes.
0: Bueno, pues això forma part de la història, també de la memòria col·lectiva, i és bon moment d'apropar-se a la parròquia de Sant Pere i veure aquestes fotos i veure en perspectiva també el que ha succeït des de la construcció fa... quants anys fa? 50?
1: De la Iglesia?
0: Sí.
1: 78, quasi 80 anys, sí.
0: I després el 25 aniversari del campanar. Què més ens destaques del que heu treballat per fer aquesta exposició?
2: Què destaque? Bueno, jo el que puc destacar no és potser la nostra feina, perquè bueno, la nostra feina l'hem feta, hem agarrat la informació, hem estat buscant-la, ja portem quasi 2 anys preparant aquesta exposició. Vam fer abans una exposició que era abans que esta, no? que tenia una exposició a dalt que la gent pujava a veure el campanari i podia veure tota l'exposició, i ara l'hem renovada i hem ficat nova informació. Jo el que més destacaria és que el poble se va reunir i se va organitzar per poder treure el campanari endavant i poder construir-se aquest campanari, i van buscar diners per poder fer les campanes, i tot això pues, és un logro del poble. És un logro de que la gent se puga organitzar-se per poder aconseguir coses. Jo crec que és el més important que tenim ací.
1: Ahí, mira, ahí tenim també una llista de totes les empreses i persones que van contribuir per a l'edificació del campanar. O sigui que la gent del Grau sempre s'ha implicat en la parròquia, i jo desitge que se continuen implicant totes les persones. De fet, l'altre dia quan vam fer l'espectacle per a commemorar els 25 anys, jo crec que la gent que va vindre a veure l'espectacle no se ho esperava. Jo crec que va ser molt bonico, i després la missa d'Acció de Gràcies molt entranyable, i crec que van ser dos moments molt importants per a la parròquia, i que la gent del Grau se'n recordarà.
0: Bé, se van inspirar de Barcelona per la Sagrada Família, en l'acte d'ací, segur, vamos, segur.
1: L'esquema va ser molt
0: parell. Ja que posen coix, nosaltres anem a posar uns drons. I així.
1: Sí, recordava en Pablo que havien viscut ací al Grau dies darrere.
0: Una làmina del pintor Campos se va regalar en aquell moment a totes les empreses que van col·laborar. Ara la gent que ha col·laborat crec que han fet una campaneta en el taller de ceràmica de la Frater, van canviant els temps. També poden, per la gent que no ho conega, pot veure també en un altre dels panels està aquesta pintura que se va regalar a les empreses.
2: La làmina la van ficar en els panels perquè la gent la pugui veure i la pugui observar, perquè n'hi ha molta gent que ara no la coneix o no la té.
0: Diu que té que ser en horari de missa quan hi ha que vindre, o a quines hores està oberta? Això estarà tota la setmana de festes, també?
1: Sí, ara en festes també, com per a garantir que estigui obert, doncs, sempre una hora abans de la missa sempre està obert. Procurem que estigui a la porta oberta per a que la gent ho vegi. La gent que ha vingut a missa estos dos dies, que ja la tenim oberta a l'exposició, la vam inaugurar el dia 9 de juny, i ja hem pogut veure el que significa aquesta exposició.
0: Bé, només per veure el format de campana dels panells ja crida l'atenció, no? A banda de tota la informació que està ahí, retalls, reculls, fotografies antigues, més actuals, és un treball bàrbaro. I de les campanes, que diem? Perquè recordem que el dia 1 de juliol, dimecres, hi ha un esdeveniment especial per a les campanes.
1: Sí, està el de l'1 de juliol és, com havia comentat antes en Esther, és el acte conjunt del grup de danses Illes Columbretes, que juntament amb el gremi de campaners de Castelló pues, simultanejaran els balls i els tocs per a que se combine un poc i se faci l'homenatge al campanar de nou el dia 1 de juliol. I després el dia 4 és la pujada al campanar.
0: El que torna a ser en dissabte, no?
1: Sí,
2: serà dissabte, el dia 4 de juliol, la gent ve del poble, ve, la visitarà, visitarà el campanari, els campaners estan, normalment venen, mos ajuden, i ells pugen en la gent i els ensenyen les campanes i els conten les històries de les campanes, que n'hi tenim 4 campanes grans baix, i després a dalt n'hi ha 4 campanes més menudes, i cada una té un nom. Està la campana de Sant Pere, que és la més important, la de la Verge del Carme, la de la Verge de Lledó, i totes aquestes campanes estan ahí, i ells els conten la història i com sonen, i els xiquets sobretot els deixen tocar les campanes, que això és molt, els encanta i els fa molt de rebombori.
0: Ara, els xiquets que no són xiquets, a mi també m'agradaria tocar la campana i saber el que és estar com una campana. Mira, puges, toques i ja està. Això ho farem el dissabte dia 4.
2: Exacte.
0: I és en horari de matí, de vesprà, n'hi ha que fer cua, 10, reserva...
2: És de 10 a 1. Entre la gent ve, i pues, si hi ha molta gent en el campanar i dalt, pues, les fem esperar un poquet, i quan ja baixa gent, pues, ells pugen i estan en els campaners i els ensenyen les campanes.
0: Uh-huh. Pues a tindre també en compte una forma... Se sap si des de... No, no se veurà. Columbretes no se veu des de dalt del campanar.
2: No se veu. Les columbretes estan molt lluny, les columbretes.
0: Uh-huh. Però sí que estan molt a prou de la teua ment i del teu cor.
2: Sí, exactament. El meu abuelo va ser farer de les columbretes, va estar molts anys allí, perquè a ell li agrada molt ser el farero i li agraden molt les illes. Ell va estar en les illes Isargues, que va estar ahí, que estan davant de Malpica, després va estar en Sant Sebastià també, que està la una illa ahí, crec que era la de Santa Anna, no me recordo exactament el nom, i després se va passar a les columbretes. I ahí pues, les columbretes va estar uns anys, i després em va... perquè ma abuela apostó perquè agrada molt les columbretes. Va dir, bueno, pues, bueno, anem, mos canviem i se'n van anar a Opesa. I després ja ell va tornar a demanar, com les tira de menys, li agraden tant, va tirar una altra volta sol·licitud i va tornar a anar a les columbretes. I ja se va quedar ahí molts anys i ja se va jubilar ahí, en les columbretes. I ell sempre ho va portar en el cor, el tema de les columbretes. És més, en l'exposició de la illa, pues, n'hi ha una foto d'ell. Fica allí... De en les columbretes treballant perquè se va crear un hort i va estar i estava allí.
0: Falta conscienciació de la ciutadania de Castelló, del grau de Castelló, de lo prop que les tenim i que són nostres? O s'està perdent això també? No s'està perdent?
2: Jo crec que les columbretes ha quedat un poquet a lluny, perquè ara és més difícil anar, pels pescadors no, perquè els pescadors passen per allí i la veuen, però potser per la gent del poble, pues, potser n'hi ha una desconnexió un poquet, i de Castelló n'hi ha un poquet de desconnexió, saben que estan ahí, però no coneixen tota la història d'aquestes illes i de la gent que està treballant allí, no? Dels farers que han estat molts anys allí treballant i donant suport als pescadors perquè puguen veure la llum del far.
1: Per a que veges que està tot relacionat, en l'autoritat portuària, l'edifici dels fareros, perquè quan segurament vindrien a terra també tenien una residència per a fer els relleus o que fora, l'edifici dels farers és l'actual Estela Maris. L'edifici d'Estela Maris és on tenien a disposició els farers i ara és Estela Maris.
2: N'hi ha que identificar les dues vegades que va estar. En la primera estància estaven els farers en continu. En les columbretes n'hi havia, en les dues plantes, pues, n'hi havia una família de farers. La segona vegada que va estar ja feien canvi. Feien canvi de turno i estaven un mes allí en les columbretes i després se tornaven així al grau, al faro del grau, i l'altre farer anava allí a treballar.
0: Ja m'estanyava a mi que duien més d'una hora d'este programa especial en la prèvia de Sant Pere i que la paraula Estela Maris no havia aparegut per la boca de mossèn Albert.
1: Pues tot està vinculat gràcies als farers. Avui tenim un edifici que està en molt bones condicions per a poder oferir el servei d'Estela Maris als mariners.
0: Què tal Estela Maris, com va?
1: Bé, últimament, bueno, nosaltres medim la nostra labor en número d'assistents o de visitants de marins o de transport de marins que fem des dels vaixells a l'Estela Maris, i últimament n'hi ha molt de moviment. Depèn també del moviment que n'hi ha en el port. Efectivament, en el port s'ha incrementat el trasllat de mercaderies i això repercuteix en que n'hi hagin més mariners que requerisquen els serveis de l'Estela Maris.
0: Normalment se parla de quan arriben els creuers, evidentment, perquè crida més l'atenció, però contínuament van entrant els mariners, i recordem que és la forma de que ells descansen mentre estan fent el tema de càrregues i descàrregues i puguen connectar-se en la seva família, puguen descansar una miqueta o puguen preguntar on hi ha un dentista perquè baixi d'un...
1: Qualsevol cosa.
0: En els 3 mesos que m'ha costat vindre, sí.
1: Estela Maris és la casa dels marins, dels marins que venen en els vaixells, és la seva casa fora de la seva casa, és el lema de l'Estela Maris, és el teu hogar lluny del teu hogar. Esta setmana ha vingut una tripulació que portaven 4 mesos sense baixar del vaixell.
0: Mare de Déu.
1: Sense tocar terra, o sigui, és important que n'hi hagi algun lloc on poder estar i que puguen xafar terra, millor dit, en el sentit de que el vaixell no para mai de merejar-se i és el cos necessita descansar.
0: Per cert, necessita algo l'Estela Maris, que cada vegada que venim li fa falta algo, que si un billar, que si un futbolín...
1: El billar encara està pendent.
0: Encara no tenim el billar.
1: No, no tenim el billar.
0: Les pistes de bàsquet sí que estaven ja?
1: Sí. Això se van encarregar des de l'Ajuntament de poder... tindre un poc allí, ara que crec que ha revertit del jardí de, bueno, revertit, s'ha traspassat el jardí del port a ser municipal, pues tot això repercutís també en la vida dels marins. Estem enfront del jardí del port.
0: Este programa és especial perquè dilluns, encara que no ho parega, ja estem a 29 de juny, és el dia de Sant Pere, i estem a la parròquia de Sant Pere, que també estan commemorant els 25 anys del seu campanari, de les seves campanes. N'hi ha una exposició en la parròquia que es pot visitar des d'una hora abans de cada missa, que tindrem fins que acaben les festes de Sant Pere, i també està el del concurs de dibuix de campanar. Estem amb Vicent Bonachera, que és una de les persones que més cura està tenint per esta exposició, també per ensenyar el que són el campanar, que podrem visitar-lo el proper dissabte dia 4, que estan també molt pendents del que serà aquest concert especial del dia 1, en el que es combinarà música, balls i campanes, no sé com acabareu tots, com una campana també, com un gong, i hem parlat fins i tot de columbretes. I al parlar de columbretes, jo he recordat que allí, evidentment, està la Mare de Déu del Carme. I així molt de parlar de Sant Pere i de més, però no oblidem el que succeirà dintre de 2 setmanes i mitja, aproximadament. Sí. La festa de la Mare del Carme, que també
1: mos toca. La nostra parròquia marinera, com tantes altres parròquies, té molta vinculació a la devoció de la Mare de Déu del Carme. Encara que és una devoció molt estesa en terra i en mar, però així en un caràcter especial. I també n'hi ha un aniversari de la cofradia, n'hi ha uns altres actes que s'estan preparant i que començaran també immediatament després de les festes de Sant Pere.
0: Però vol avançar-nos algo o no vol llevar-li protagonisme a Sant Pere?
1: No, bueno, la missa de la Mare de Déu del Carme és important perquè celebrem la celebració litúrgica. A més, és el dia de la gent de la mar. En la Església Catòlica, el dia 16 de juliol, el dia de la Mare del Carme, és el dia de la gent de mar, i és la campanya, la jornada oficial que la Església, així en Espanya, reconeix a la gent que treballa a la mar. I després, el dissabte 18, serà la processó per la mar. Molt similar a la de Sant Pere, però així tot ho celebrem també entrant a la mar.
0: Vicent Bonachera, algú més que vulguis destacar-nos de Sant Pere, de la Mare del Carme, de columbretes, del campanar, de les campanes, de Sant Pere, dels bous, les vaques, els bous embolats, bueno, del tribut al Titi, jo què sé, que n'hi ha tanta
2: que
0: cosa.
2: Que la gent s'ho passarà molt bé, que vinguin a les festes, que vinguin a la pujada del campanari, que disfrutaran de molt bones vistes i aprendran molt de la història del campanari i aprendran molt de les campanes, de com sonen, dels campaners, que també explicaran com les voltegen. I no res, que disfruten de les festes de Sant Pere.
0: Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
0: I enhorabona per la tasca que realitzen, perquè està, si no fora per maneguetes com este home, totes les coses se perdrien, sí. No? Si no em diríeu malament.
1: Sí, no, és important la col·laboració, tots col·laborem de la mesura en què cada un sap i posa a disposició les seues capacitats pels demés.
0: Mossèn Albert Arrufrat i Prades, rector de la parròquia de Sant Pere, el proper dia 1 de juliol, que és dimecres, a Orenes Gran Casino, a la sala El Grau, celebrarem la 16a edició dels Premis Cope Castellón. Comentàvem abans el Premi del Compromiso Social, que promociona Ambulàncies TCA, és per a Frater Castelló, que evidentment no són ninguns desconeguts, ni per la parròquia de Sant Pere, ni per Albert Arrufat.
1: Sí, en la Frater jo he estat des de molt jovenet, quan era seminarista, jo vaig descobrir també la meva vocació ahir també, en la Frater, en les persones amb discapacitat, entre la gent seglar, i això és el que ens ha marcat la nostra manera de ser i d'estar enmig de la Iglesia i del món, estar al servei dels més desfavorits.
0: No podran estar tots els usuaris de Frater Castelló perquè se'n van d'acampada?
1: Sí, les colònies d'estiu que diem en Frater és una acció que Frater ininterrompudament fa des de fa 50 anys. Cada any colònies per a la gent amb discapacitat des de farà més de 50 anys, si te descuides. Jo, des de que conec la Frater, sempre hi ha hagut colònies i anteriorment a estar jo en la Frateria ja se celebraven, ja.
0: Frater, que és Fraternitat Cristiana, Albert Arrufat, que va arribar a ser conciliari...
1: Intercontinental. Vaig estar 9 anys al servei de la Frater a nivell coordinant en un equip, l'equip nucli, que diem, dins de l'estructura d'un moviment com és la Frater, pues, tenim també representació de tants països i la coordinació la vam portar a terme un grupet durant 9 anys i vam estar viatjant per ahí pel món.
0: Una gent molt reivindicativa en l'accessibilitat, almenys així, pioners moltes vegades, no? Uh-huh. Avui és fàcil veure un gual, una zona reservada per estacionar un vehicle, antes no. Avui és fàcil veure una rampa en unes voreres i abans no. Tot això són...
1: Transport municipal adaptat, que no n'hi havia, i tantes altres coses que en la Frater, com va començar en l'any 1945, a Cinc Castelló des de l'any 1968, pues, n'hi ha una experiència que s'ha posat al servei de la societat. No és un moviment que s'ha quedat tancat per a les activitats pròpies del moviment, sinó que ha sigut un element transformador de la nostra societat. Vam estar, la Frater ha estat en l'organització de lo que és la llei de la dependència, hem estat impulsant un poc tot el que han sigut les lleis socials de la dependència des del principi, quan se va organitzar en els anys de la transició, i així en Castelló, pues, a través del MASE de Frater, hem tingut una plataforma de dinamització de lo que és el món de la discapacitat molt important a nivell de comunitat valenciana.
0: MASE de Frater, que és centre de dia, que és

0: Junta directiva, no puc dir-te la gent que estan ahí més implicats a nivell d'organització, que estan també dins de COCENFE, estan dins de les plataformes, pues saben lo que això, tot això suposa.
1: Bueno, i el Maset de la Frater, evidentment, són molt coneguts per el taller de ceràmica i també per el grup de teatre.
0: Sí, ahí hem tingut sort perquè el disposar i el que diem antes, cada un posa les seues capacitats al servei dels demés, van participar com a companyia de teatre que ja vam viatjant per ahir, doncs van estar en l'espectacle del Campanar i també el taller de ceràmica és el que ha fet des de Tallets, les campanetes que estem posant a disposició de la gent i per a un poc tindre un agraïment especial a algunes persones en aquestes xicotetes campanes.
1: El reconeixement de la categoria de compromiso social que promou Ambulància STCA per a Frater Castelló, mossèn Albert no podrà acompanyar-nos perquè té que estar en el concert de campanes, de balls i de càntics populars.
0: Si s'acaba pront una cosa, mon anem a l'altra, anem als dos puestos a la vegada no podem estar, però un poc una cosa darrere l'altra, tot s'arriba.
1: Anem a finalitzar ja, que està Pilar García de la Granja i amb ganes de contar-nos coses en Mediodia Cope, algo més que vulga destacar-nos del Campanar, les campanes, Sant Pere, la Mare Déu del Carme, els balls, la puja al Campanar, pues... Estela Maris, la Frater...
0: Jo crec que enguany, com a 25 anys de tantes coses, també del suport del Campanar, agrair que la gent valore, conforme van ser valents de poder construir junts en la col·laboració, construir aquest Campanar, pues que siguin, que continuen col·laborant i apropant-se, no només en els moments de festa, sinó en cada moment del dia i de l'any que estem així presents en el Grau.
1: Doncs gràcies per compartir i per obrir-nos les portes, reiterem, a esta parròquia de Sant Pere. En este programa especial, una promoció de l'Ajuntament de Castelló amb la col·laboració i el patrocini de UB, de BP, de Simetria i de Restaurante Mediterrani. I divendres vinent que estarem en el dia de les paelles des de l'edifici Simetria, junt als companys del diari Mediterrani, en el 85è aniversari de Simetria estarem també contant-vos com és ese dia de les paelles. Però no oblideu que dilluns és l'important, que és Sant Pere, que tindrem a les 12 del migdia el que és la missa major en honor a Sant Pere. Al finalitzar es lliurarà la Ladroc d'Or a la cofradia de pescador Sant Pere, que ens acompanya del seu patró major. També vindrà el divendres a veure com s'ha emocionat. Tindrà lloc la mascletà i per la vesprada, després de que s'arreen el tombé de bou monumental a les 2:30, estarà l'ofrena de flors de Sant Pere a les 7:30 i a les 8:30 la processó marítima. És una festa singular, unes festes que comencen demà dissabte oficialment, encara que avui divendres ja n'hi ha actes, com hem vingut comentant, amb la presència d'Esther Giner, la tinent d'alcalde del Grau. Ara, en un instant, continua Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Que tinguen un bon cap de setmana, a gaudir-lo, en el futbol, en tot, en la festa, l'estiu, la platja, la muntanya.
2: Són les 2 de la tarde, és la 1 en les Islas Canàries.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
4: Estar informado.
2: Comenzamos la segunda hora de Mediodía COPE. Gracias por estar aquí este viernes 26 de junio, algo más fresquito. Aunque mañana empiezan a subir de nuevo las temperaturas. Mira, un viernes en el que seguimos conmocionados por los dos terremotos que han asolado a Venezuela y que dejan imágenes dantescas. Miles de personas pululando, buscando a sus seres queridos, niños y personas mayores solas, discapacitados, decenas de personas enterradas bajo los escombros y vivas.
5: ¡Marico! ¡Mi mamá, weón!
6: Está temblando, hijo.
7: Piensa la muchacha.
8: Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
9: Allá hay una señora que todavía no han venido a buscar.
10: La cantidad de escombros es muy alta.
11: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, qué
2: mierda. Es la imagen de la desolación, de la destrucción, del colapso de un país que en la década de 1950 llegó a ocupar el cuarto puesto mundial en Producto Interior Bruto per cápita. Hasta la llegada del comunismo chavista, Venezuela